0: Nos estamos convirtiendo en una familia numerosa y es que cada día somos más. En esta radio número uno, cada día tenemos más canciones para ti, éxitos, artistas, los números uno de todo el mundo que suenan aquí antes que en ningún otro sitio. Este es un buen momento para seguir adelante con otro número uno.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verduc, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcam fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
3: FitGui Radio. Sintoniza la diferència.

0: Cuando nos escuchas siempre en ese momento, siempre ya verás cómo estás sonando un número uno de los que te gustan. Y si quieres comprobarlo, quédate con nosotros porque tenemos muchos más éxitos que ponerte.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
3: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcam fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Atención, amantes del deporte. Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión, adaptada a todos los niveles. Corre, supérate y vive una jornada épica en pareja o en solitario que no olvidarás. Últimas plazas disponibles. ¿Aceptas el reto? Inscríbete ya en www.cobrarace.es. No te quedes fuera. Cobra Race, 30 de mayo, con el apoyo del Govern de las Illes Balears. Programa Illes Balears Sostenibles.
5: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: Sin duda alguna, esta es la mejor solución para escuchar siempre las canciones que quieres oír en el momento justo. Porque cada vez que conectas con la radio número uno del dial, o sea, con nosotros, siempre está sonando un número uno como este o como los que llegan.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passacarrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
3: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Atención, amantes del deporte. Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión, adaptada a todos los niveles. Corre, supérate y vive una jornada épica en pareja o en solitario que no olvidarás. Últimas plazas disponibles. ¿Aceptas el reto? Inscríbete ya en www.cobrarace.es. No te quedes fuera. Cobra Race, 30 de mayo, con el apoyo del Govern de las Illes Balears. Programa Illes Balears Sostenibles.
5: Bitwig Radio.
6: La mejor.
5: La mejor selección de éxitos dance pop.

0: quieres escuchar y por eso siempre te vamos a poner todos los temazos que más van a sonar. Quédate porque aún me quedan un montón más de números uno por delante y no quiero que te pierdas ninguno.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
3: Pingüiradio.com y sintoniza la diferencia.

0: De todos tus éxitos aquí en la radio número uno, en la radio que siempre te va a poner 100% éxitos garantizados. Para ti tenemos siempre la mejor canción para cada momento. Y si no me crees, compruébalo tú mismo. Quédate, sigues en tu casa.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte dia 30 i diumenge dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.
2: Fitwi Radio.

0: éxitos, ¿eh? Aquí tenemos todos esos números uno que te gustan, porque nos dedicamos precisamente a eso, a crear números uno como el que acabas de escuchar o como el que llega a continuación.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
3: Speedway Radio, tu música.